0: Vía la izquierda y el sindicato de inquilinas con alquileres indefinidos nacía muerto en ese momento. La derecha nacionalista no iba a ceder en eso y lo sabía todo el mundo. El viernes estaba convocado el pleno en el Congreso. Quedaban 72 horas en las que PP y Vox no participan en nada.
1: Por respeto a los españoles, por respeto a la decencia política, nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza.
0: Pero la mayoría de la investidura estaba volviendo a negociar. Y en paralelo, Urbagestión, que era consciente del daño reputacional enorme que se había hecho a sí misma, Urbagestión acepta lo imposible, tras una negociación a tres bandas con el Ayuntamiento de Madrid, que ahí sí decidió mediar. Mari Carmen podía volver a su casa con la misma renta que pagaba antes de que la echaran. Y así llegamos al jueves, la víspera de la votación.
2: Lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado de la ideología.
0: Jueves, PNV y Coalición Canaria despejan el camino al decreto. Anuncian con la boca pequeña que iban a votar a favor del primer decreto. El segundo no, el segundo estaba muerto. Los focos, por lo tanto, apuntaban a Junts, como tantas otras veces. El plan previsto por Puigdemont desde el principio de la legislatura era tener los focos sobre él. Bastaba una abstención para que saliera adelante el decreto por un voto. Pero, a última hora, Junts bajó el pulgar.
3: En efecto, Junts está en la disposición de mañana tumbar y que decaigan los dos decretos. Recordemos, decretos que se hicieron, el gobierno ya tú los desgajó en dos.
0: Es 1 de octubre y 9 años después, un 1 de octubre, cuando queda una semana, quedaba entonces una semana para que el Tribunal Constitucional amnistíe en la práctica a Puigdemont mañana martes, Puigdemont volvía a poner patas arriba a la política española. Habían pasado ya 8 días desde el desahucio. Mari Carmen todavía no había salido del hospital y la legislatura era la que estaba en la UBI. 2 de octubre, viernes, pleno extraordinario en el Congreso.
4: Cada desahucio que se produzca a partir de esta votación va a llevar los nombres y los apellidos de quienes hoy voten que no a estos decretos, sean del PP, de Vox o de Junts. Van a llevar su nombre y su apellido.
0: Pero Junts no cedía.
5: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguim a treballar un text que posi...
0: I el gobierno tampoco retiró los decretos. Pedro Sánchez tomó la palabra al final de ese pleno decisivo por sorpresa y se dirigió así a PP, Vox y Junts.
2: Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: Ese antes de lo que creen nos metía a todos de lleno en un debate sobre el posible adelanto electoral. Pero las posiciones no se movieron.
6: Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
0: Fue un momento rarísimo. Ni siquiera la bancada de la derecha terminó de aplaudir. No sabían si tenían que aplaudir, no tenían que aplaudir. Una derrota gubernamental que olía a fin de ciclo. En la calle, otro sábado y domingo de masivas movilizaciones por la vivienda. ...70.000 personas salieron en Madrid a la calle y de nuevo miles de llaves agitándose hasta el cielo de muchas ciudades españolas. Es el sonido de esta protesta, el sonido de las llaves agitándose. El desahucio prendió la movilización, las derechas tumbaron los decretos que exigía la calle y finalmente Pedro Sánchez ha decidido acabar con la legislatura.
2: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: 2 semanas después del desahucio de Mari Carmen y en una España muy distinta a la que teníamos hace 2 semanas, políticamente, Sánchez ha llamado esta mañana a los españoles a resolver una disyuntiva.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
0: Las urnas resolverán este dilema que planteaba Sánchez el 29 de noviembre. ahora mismo el Consejo de Ministros reunido en la Moncloa. Guillermo Lerma.
7: Reunión extraordinaria, Aymar, para deliberar sobre ese decreto de convocatoria de elecciones. Mañana habrá una nueva reunión ya ordinaria del Consejo de Ministros para aprobar los decretos con las medidas de vivienda que tumbó el Congreso la semana pasada. El Gobierno no quiere ir a las urnas sin antes hacer un nuevo intento por aprobar esas medidas. Veremos exactamente cuáles de ellas van en los textos, porque será la Diputación Permanente y no el Pleno quien tenga que decidir si se derogan o se aprueban los decretos ley. Es importante esta clave porque en la Diputación Permanente hay un cambio de mayorías. El Gobierno no necesitaría ya el apoyo de Junts per Catalunya. Bastaría con que los grupos de izquierdas y el PNV volviesen a votar a favor, como hicieron en el caso del primer decreto, para que se diese luz verde a esas medidas de vivienda que han provocado el adelanto electoral.
0: Y la gran incógnita a esta hora, porque todos los partidos tienen ya definido quién va a ser su candidato, salvo la coalición de los partidos a la izquierda del PSOE, ese llamado Frente Amplio, que por lo que nos ha dicho Mónica García aquí hace unos minutos, Guillermo Lerma, van a tomar la decisión en los próximos días. Y ella, Mónica García, no se descarta como candidata.
7: Ha sido muy llamativa la respuesta que te ha dado Aymar. Le has preguntado directamente si ella se plantea ser o no candidata, si así se lo piden, y ha dicho que estará donde le pida su partido. No ha descartado, por lo tanto, postularse como candidata de ese Frente Amplio. Contrasta esa respuesta a la que, por ejemplo, dan otros ministros del espacio, como Pablo Bustinduy, que desde el primer momento ha dicho claramente que no será candidato a las elecciones generales. El adelanto electoral acelera los calendarios en todos los partidos. Las maquinarias están ya en marcha y en el caso del espacio que representa Sumar, por lo que apuestan es por acelerar también ese proceso de elección de la candidatura. Se abre también el debate de en qué manera concurrirán los partidos que forman parte de ese espacio a las elecciones, si con Podemos o sin Podemos, porque esa es una clave importante. No están, digamos, de sobra de votos como para presentarse a las elecciones de manera separada. Y esa será una de las incógnitas que habrá que resolver en los próximos días, si hay o no candidatura unitaria.
0: Elecciones generales el 29 de noviembre. Cerramos aquí una edición especial de Hoy por Hoy, 6 horas y 20 de edición especial. Cualquier cosa que pase a lo largo de este día políticamente tan intenso, se la vamos a contar en los micrófonos de la SER. Hasta mañana, adiós.
8: Hoy por Hoy. Con Aymar Pretos.
9: Gira el mundo, gira. Y todos queremos saber hacia dónde. Los retos de la inteligencia artificial, los conflictos globales, los cambios en los ejes geopolíticos.
10: Todos somos parte de este mundo y de su conversación pública. Por eso queremos conocerlo y, sobre todo, entenderlo.
9: La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento, del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Javier Rupérez, Juan Cruz, Marta Flitsch, Lluís Bassets, Adriana Hess y Aymar Bretos, entre otros. Además, Joan Manuel Serrat, David Trueba y Ángel Sánchez Jarguinde rendirán homenaje a Manuel Vicent. Disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y de un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es.
11: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes.
12: A la cadena SER. Hoy por Hoy Menorca. Lluís Soler.
13: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dilluns 5 d'octubre de 2026. I avui tot gira i girarà, no només avui, però els propers dies, arran d'aquesta nova fita en el calendari, la de tots, la que ens crida a tots a les urnes. Un avançament de les eleccions per al 29 de novembre i tot el que això donarà de si. Bueno, avui és dilluns, per tant, tenint tertúlia, vos podeu fer una idea de que serà un dels grans temes, però no només l'únic. Un es demana de vegades a veure fins a quin punt la societat xerra o alça la seva veu. Jo crec que moltes vegades mirem cap als països del voltant i diem, mireu a França, no? Aquells que es posen les armilles de fosforites i surten al carrer per qualsevol cosa, i aquí qui surt al carrer per demanar o reclamar que canviïn les coses o millorin? Bé, jo crec que sí. Jo crec que sí, passa. I només fixeu-vos al vostre voltant, eh? No me'n vaig lluny, no surt de Menorca. Gent que surt al carrer surt per més d'un motiu. No em refereixo únicament a ocasional un 8 de març per els drets a la igualtat a les dones, o un 1 de maig per als drets d'un mercat laboral que no està o que pot estar millor, sempre. Em refereix, per exemple, al fet de les reclamacions que es fan ara, en aquest moment. S'estan fent ara mateix per al tema de l'habitatge. Hi ha gent que està acampant a ses places aquí a Menorca per demanar-ho. I, de fet, avui en farem esment també del tema. O de les millores en el tema de la feina dels educadors de la plataforma 03 anys. Demà, dimarts, torna a sortir, anirà de nou a la plaça Miranda per fer-se escoltar. També els jubilats reclamant pensions dignes, que no me'n surt de Menorca, que això ho veiem de manera reiterada i constant. Potser el problema és que de tant veure-ho ja ho veiem com a normal, s'ha normalitzat. I el que és necessari és que se senti i s'escoltin les paraules de qui està demanant això. I tantes altres qüestions. Podrien ratllar de com a Menorca molta gent sortiria al carrer per demanar que arribi ja d'una vegada una nova torre de control perquè ho necessita l'aeroport. O els metges, que demanen també que se'ls consideri de manera diferent, de manera més justa, també per la feina que desenvolupen i que surten i reclamen i demanden i diuen que no n'hi ha prou professionals. I podrien continuar. Hi ha moltes coses que, evidentment, hi ha molta gent que segurament s'ha cansat un poc de cridar i de demanar. Jo crec que hem de poder veure-les clarament i veure i entendre, per què no, el factor d'oportunitat que suposa que ara hi hagi aquestes eleccions a prop. A veure si d'aquesta manera podem, doncs, aconseguir una de dues. O que hi hagi un govern que pugui treballar sense estar fermat de mans, o que pugui haver un altre govern amb unes condicions que permeti fer coses noves. El que sigui. Està també en les mans de tots els que tenen ja edat per votar, per dir la seva. I crec que ens ha de plantejar que el 29 de novembre és a prop i ja anar fent idees. Bueno, amb aquest panorama, amb el d'avui, comencem el nostre programa i ho fem, ja sabeu, com sempre, amb la informació del temps. Una informació que ens avança avui, Noelia García, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca comença la setmana amb temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb possibles ruixats i tempestes que podran ser forts de forma ocasional. Les temperatures pugen lleugerament, màximes de 29 graus a Mahó i també a Ciutadella. Demà dimarts, cel variable amb clars i núvols. No es descarten de forma feble ruixats i tempestes. També durant el matí, bancs de boira. Les temperatures seran similars, màximes de 28 graus a Ciutadella i 27 a Mahó i una mínima de 20 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
15: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
16: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
17: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
13: Anem a tornar. El Menorca Dogfest, durant tots aquests dies, es van desenvolupant diferents activitats. Van començar a octubre amb el punt de partida i amb exposicions, allà on els fotògrafs eren protagonistes, i el focus ara el posem entorn a algun nom propi destacat, com és el de Joan Ayés. El cineasta que va néixer el 1954, si te deia, i ens va deixar el 2022, va deixar una filmografia que mira de condensar amb una mirada poètica, un testimoni personal del que és la nostra cultura. Per reiar-ne avui hem convidat a Macià Florit. Macià, bon dia.
18: Bon dia, Lluís, com va?
13: Molt bé. Macià és una persona que té una sensibilitat, podríem dir, especial per tot el que és el món audiovisual i per Menorca. Totes dues coses s'han trobat en el camí perfectament amb el que és aquest homenatge que es vol fer a Joan Ayas. Què me pots explicar de Joan Ayas?
18: Bueno, en Joan Ayas va ser un cineasta que comúment es diu amateur, és a dir, és un cineasta de Ciutadella que tota la seva vida, ell va ser pintor, però es va dedicar des dels anys 80 a agafar una càmera i a documentar i a retratar Menorca i la seva cultura de moltes facetes, no? Des de documentals fins a peces més poètiques, més experimentals. I ell, quan jo vaig començar a fer cine, o començava a agafar una càmera també i anar pels carrers, el vaig conèixer i per això va ser un mestre. I en Joan el 2022 es va morir i teníem pendent de fer-li un petit homenatge, un petit recordatori a Ciutadella, veient les seves pel·lícules.
13: Llavors, ara el que prepareu és essencialment això, però com es desenvoluparà un poc l'activitat, quan i on ho fareu i de quina manera?
18: Mira, això serà aquesta setmana, dimarts dia 6 i dijous dia 8 d'octubre, en els cines Moixnoga de Ciutadella, a les 8 del vespre. Hi ha dues sessions que són dues sessions diferents, és a dir, no es repeteix la sessió, sinó que dimarts projectam uns curtmetratges i dijous uns altres. Aquests curtmetratges són una selecció molt petita de l'obra d'en Joan Ayas. De fet, només és la primera etapa d'en Joan. Són les pel·lícules que ell va filmar amb Super 8 quan començava a desenvolupar aquesta passió per cine i per filmar. Nosaltres el que hem fet és que quan en Joan va morir ell va deixar tota la seva filmografia, que tant hi ha pel·lícules de Super 8 com cintes mini DV, DVDs, disc durs, hi ha una obra ingent perquè va fer molta feina tota la seva vida. Aquestes obres en Super 8 eren un material sensible perquè es va degradant, són pel·lícules analògiques, i el primer que vam fer jo i amb l'ajuda de la meva productora, Elisabet, vam anar a Barcelona amb aquestes pel·lícules i els vam digitalitzar de nou. I això és el que veurem en els cines. En els cines hi ha aquesta selecció de curts, de Super 8, que s'han escanejat de nou amb molta qualitat i es tornaran a veure a Menorca després de molt d'anys. Inclús alguns són inèdits.
13: Aquesta feina, aquesta forma, en definitiva, d'expressar un poc el gust per retractar Menorca a través de la imatge i de l'audiovisual, És una qüestió que creus que s'hauria de mirar de fomentar més? És a dir, hauríem de poder, d'alguna manera, mirar d'aconseguir que hi hagués una major producció, encara que sigui des de una forma més amateur, com ho feia el Joan Ayas, però que, en definitiva, servesqui un poc per entrar dins aquest món i de mica en mica anar formant-te i aprenguent i avançant.
18: Sí, crec que, de fet, Joan Ayas i la seva obra i la seva vida el que ens mostren és que un amor per Menorca i una afició com és en el cine es pot convertir realment en sobre de tota una vida, i crec que a Menorca hi ha bastants exemples de gent que a través de s'estima a sa terra, de s'estima a s'illa i sa seva cultura, sa seva gent, ha desenvolupat una feina en tots els camps possibles, no? És a dir, des de l'investigació, des del camp mateix, des de l'ofici de cadascú. I en Joan mos mostra això, que ell amb una càmera, amb algun curador, com en Juan Alorduy, com en Toni Salvador, i altra gent van poder realment dedicar-se tota la seva vida a filmar personatges interessants, patrimoni cultural, paisatge, amb una mirada molt personal, que et sa gràcia, jo crec, de les pel·lícules d'en Joan, que tenen una mirada única i molt poètica, molt excepcional per la formació que ell va tenir, que era autodidacta, i realment és impressionant veure aquestes pel·lícules i veure quina mirada va projectar damunt Menorca, una Menorca que moltes vegades s'ha filmat des de la vessant més publicitària, des de la vessant més... tenim molt en el cap a vegades postals audiovisuals de Menorca, i aquí trobarem una altra visió, un altre punt de vista, i crec que és molt enriquidor per tothom que es puguin tornar a veure.
13: Així, en Llorença, per exemple, o Passeig pel nord de Ciutadella, o Terra Menorca, o Comunitats Vegetals, L'Utopia i El Sud, podem continuar cercant un poc en el recorregut del que són aquestes propostes amb títols com Lluna Misteriosa, El Camp, Cotxes Vells 83, Expansió de la Ciutat, Mediterrani, Com un vell cetaci malferit i La Ciutat Vella. No puc estar de demanar-te, entre tants, perquè segur que els has vist, quin és el que, amb quin et quedes, o quin per tu és més especial, o creus que és millor?
18: Mira, jo crec que, evidentment, no triaré així un, però sí que han fet aquestes dues sessions al voltant de dues peces principals. Dimarts l'han titulada Terra de Menorca, que és un dels curts que veurem. De fet, és el més llarg que hi ha, que dura pràcticament 30 minuts. I és el primer documental que va fer en Joan l'any 80, amb Super 8, i... És un documental que s'ha vist molt poc a Menorca, i és jo el destac perquè és realment com un intent d'explicar l'estat de la qüestió de Menorca l'any 1980 des d'un punt de vista tant ecològic com social, com de molts punts de vista. No? I és una veu en off, amb un text escrit per en Joan amb diversos col·laboradors, i és una peça que vista ara, després de 26 anys, agafa... No, què dic 26, 46 anys. Agafa una dimensió i una perspectiva molt interessant. Aquesta realment és una redescoberta, a més ara es podrà veure això escanejada amb molta qualitat. I després de la segona sessió de dijous està més centrada en peces com La Ciutat Vella, que dona títol, i també Expansió de la Ciutat. Són dues peces dedicades a Ciutadella, també en veu en off, i clar, és com... Bueno, és la màgia del cine, no? que és un viatge en el temps. És a dir, veure aquestes pel·lícules en el cine Moix Negre, tots junts, amb gent de Menorca que veurà aquestes pel·lícules, realment jo espero que creï com aquest ambient màgic de viatge al passat, de tornar a veure Ciutadella, de tornar a veure Menorca, amb una perspectiva inèdita, no? Amb unes imatges precioses que tornen a veure sa llum i ets la màgia del cine, que és igual quan ho graves, que passes temps i això agafa un sentit i una dimensió que no contemplava ni el propi Joan, segurament. Crec que sóc la força del cine i que aquestes sessions estan dedicades a això, a un homenatge a algú que va dedicar moltes hores a filmar i que ara aquestes pel·lícules, no com a acte de nostàlgia, sinó per entendre on som ara, qui som ara, i que espero que els espectadors que puguin venir tinguin també aquesta experiència.
13: Doncs amb Massí Florit hem xerrat d'aquest nom propi, recordar a través del que va ser i del que va fer, que ens ha deixat en Joan Ayés a través dels seus curtmetratges, de la seva mirada. Gràcies per haver-nos acompanyat al Menorca Doc Fest, que continua endavant. Recordem aquest mateix dimarts, dia 6 d'octubre, amb doble sessió, però després també el 8 d'octubre, per apropar-nos fins a... perquè no ho hem dit, és amb la col·laboració del Cineclub de Ciutadella, apropar-nos i gaudir-ne d'aquestes projeccions. Gràcies, Macià, per haver-nos acompanyat, i molt bon dia.
18: Gràcies a vosaltres.
15: Dos. 5 al 10 d'octubre, Ciutadella celebra la Setmana d'Estocs amb descomptes especials als comerços locals i ofertes exclusives. Visita'ns a Infotelecom, Aglaia, Comella, Mom, Enrique Mestre, Azulilla. Fes costat al comerç local i aprofita aquesta oportunitat única. Setmana d'Estocs, Ajuntament de Ciutadella.
19: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
20: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
21: Son las 12:37.
22: Hoy por hoy, la crónica de l'actualitat.
21: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 5 d'octubre amb Jordi Rivera. Bon dia.
23: Hola, bon dia.
24: Hoy por hoy, Cadena SER.
21: Un dematí informativament interessant, sens dubte el d'avui. La convocatòria d'eleccions generals de cara al proper 29 de novembre, que han pogut sentir aquí a la SER en directe, ha generat un ratxo de valoracions per part dels principals partits polítics que es presenten als comicis.
23: Des del PSOE, el diputat al Congrés i secretari general del partit, Pepe Mercadal, creu que les votacions permetran a la ciutadania optar pel model de política d'habitatge que prefereixi.
25: Unes eleccions que seran una oportunitat per decidir quin model de polítiques d'habitatge volem. Nosaltres ho tenim clar. El principal problema dels menorquins i les menorquines, l'accés a l'habitatge, no el solucionarà el mercat per si sol. El mercat ha demostrat que no funciona per garantir el dret a un habitatge digne. Fan falta polítiques que posin límits en els abusos d'aquest mercat descontrolat. Limitar pujades desmesurades del preu del lloguer.
23: Al PP la visió és diferent. Es considera que el pas per les urnes és una bona notícia que permetrà posar fi a un govern que ja estava esgotat. Cristóbal Marquès és el president dels Populars de Menorca.
26: La convocatòria d'eleccions generals és sobretot una bona notícia perquè finalment els ciutadans podran decidir d'una vegada. Fa massa temps que el govern d'en Pedro Sánchez està esgotat, sense una majoria estable, marcat per els casos de corrupció i més preocupat per sobreviure que per resoldre els problemes reals que té la gent. I des de Menorca ho hem patit especialment. Hem hagut de reclamar una vegada i una altra qüestions tan bàsiques com una nova torre de control física a l'aeroport.
23: Més per Menorca afirma que ja fa mesos que treballen amb els seus socis de Mallorca i les Pitiuses de cara a unes eleccions generals. El secretari general vol fer valer a una formació molt arrelada al territori alhora que incidia en temes a solucionar a la nostra illa. Esteve Barceló és el secretari general de Més per Menorca.
27: Perquè massa vegades veiem que hi ha partits que quan són a Madrid s'obliden de defensar els interessos del territori d'on provenen i això no pot ser en cap manera així. La greu crisi de l'habitatge que patim, la massificació turística, en definitiva poder viure en condicions a la nostra illa. Això són coses que hem de defensar de forma inexcusable i, per tant, més que mai és necessari que ara més sigui aquesta veu pròpia arrelada en el territori a Madrid.
23: Des d'Esquerra de Menorca asseguren estar preparats per a formar part d'una opció d'esquerres com el proposat Frente Amplio, que uniria diferents opcions progressistes. José María García és el coordinador general d'Esquerra de Menorca.
28: Izquierda Unida está preparada para ir a elecciones. Llevamos tiempo trabajando para este momento en un frente amplio de partidos de izquierda. Y somos una parte importante del gobierno. Hemos hecho dar al Partido Socialista pasos muy importantes de progreso en materia laboral y en materia de vivienda, habiendo sido impulsores de varios decretos como los que se rechazaron el viernes pasado por parte de la ultraderecha y el Partido Popular, que además insistiremos en que se vuelvan a presentar para que sigan defendiendo los derechos de la clase trabajadora.
21: I la protesta pel dret d'un habitatge digne va reunir centenars de persones a la plaça Constitució de Mou dissabte passat, però també ha acabat amb una acampada que segueix a dia d'avui.
23: Els concentrats fan una crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització i recorden que cap dret social s'ha aconseguit prèviament sense haver mostrat fermesa per part de la ciutadania. Nayoyo és la portaveu dels acampats.
29: I el que estem fent una crida a la ciutadania
0: perquè realment sabem que hi ha molts de casos de desnonament i que hi ha molta gent que potser a lo millor té, per la llei Mordassa té una mica de por de sortir als carrers, però que s'animin, que vinguin a recolzar-nos, que necessitem el seu apoyo i que tots els drets que estem fent intentar que surtin bé és per tothom, no és només per nosaltres.
23: Aquest grup afirma que pensen quedar-se allà fins que els ofereixin una solució que acabi amb la precarietat i els desnonaments.
0: Demà ens concentrarem, farem una concentració i bueno, així estarem fins que més o menys surti alguna més decent del que ens han proposat el govern i els partits polítics que han de derogar tot això de l'escut social i mantén.
21: Aquest dilluns ha arrencat oficialment la campanya de vacunació contra la grip a les Illes Balears, centrada en aquesta primera fase en els col·legis, les residències de gent gran i de persones amb discapacitat, així com també en pacients d'atenció domiciliària.
23: A Menorca, l'operatiu s'ha desplegat per cobrir un total de 31 centres educatius de l'illa, a més dels geriàtrics i centres sociosanitaris. Per dur a terme aquesta tasca, la nostra illa, l'equip d'assistència anomenat VacMòbil, disposarà de 4 infermeres, 3 tècnics en cures auxiliars, 3 administratius i 2 conductors. Aquest personal itinerant oferirà la vacuna nasal als alumnes de 3 a 5 anys dels col·legis públics concertats i privats que comptin amb l'autorització dels seus pares, a més d'oferir l'immunització a tot el personal docent i treballadors dels centres. Des de la Conselleria de Salut han explicat que enguany la campanya inclou novetats destacades com l'ampliació de la cobertura infantil de la grip fins als 11 anys i la introducció per primera vegada de la vacuna contra el virus respiratori sincicial pels majors de 60 anys que viuen en residències. Així mateix, l'executiu ha subratllat que l'objectiu d'aquesta primera fase, que es perllongarà fins finals de novembre, és millorar la cobertura en els col·lectius de risc abans que el pròxim 19 d'octubre s'obri la vacunació a la resta de la població general. La campanya pretén consolidar la tendència a l'alça de l'any passat, quan gairebé un 45% dels escolars d'educació infantil de l'arxipèlag es van immunitzar contra el grip.
21: L'Associació Espanyola contra el Càncer va celebrar dissabte per primera vegada fora de Mallorca aquesta trobada a les Illes Balears, amb l'aforament complet i un programa dedicat a la investigació, les experiències dels pacients i el benestar durant el procés oncològic.
23: L'illa del Llatzeret de Menorca va acollir dissabte la 5a edició del Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de les Illes Balears, una jornada que va reunir pacients, familiars i professionals sanitaris per compartir coneixements, experiències i recursos per afrontar la malaltia. El Congrés va començar amb la conferència magistral Egoistes, Immortals i Viatgeres a càrrec de l'investigador Carlos López Otín. Durant la jornada, la investigació va assentar a una de les taules rodones. Una altra de les taules va donar a les persones que conviuen amb la malaltia, que van compartir les seves experiències i les diferents maneres d'afrontar el procés oncològic. El programa es va completar amb 4 tallers pràctics. El Congrés va reivindicar així la importància de combinar la investigació i l'atenció sanitària amb l'acompanyament, l'intercanvi d'experiències i una atenció centrada en les necessitats de les persones afectades i les seves famílies. Precisament, el fet de posar les persones en el centre dels tractaments era el missatge més important que es va donar al Congrés. José Reyes és el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears.
1: Aquest missatge és fonamental. És a dir, s'ha de donar suport al tractament, s'ha de donar suport a la investigació per millorar els tractaments, però sempre hem de tenir en mente, en el cap, que en el centre de tot el procés hi ha una persona, que aquesta persona no només necessita un tractament mèdic, sinó que necessita suport emocional, psicològic i moltes vegades també, tal vegada, suport econòmic i tot, i que té, a més, un entorn, la seva família, generalment, que necessita també suport. Per tant, tenir en compte tots aquests cercles és fonamental per ajudar en el tractament de la persona.
21: Més de 2 anys després del fort temporal que va saquejar l'illa a l'agost de 2024, amb les conseqüències de la dana tornen al debat polític a la Llora. El grup municipal socialista ha registrat una bateria de preguntes al Batlle per exigir explicacions sobre l'estat real de les obres de reparació finançades per al govern central.
23: Recordem que Aló va ser un dels municipis més afectats per aquella tempesta, el que va portar l'Estat a declarar-lo zona d'especial interès per catàstrofe i a assumir el 50% del cost dels danys en béns públics. L'Ajuntament va optar a aquestes ajudes per reparar espais com la residència geriàtrica, camins rurals i instal·lacions esportives. Ara el PSOE reclama saber en quin punt es troben exactament 9 projectes presentats, l'import dels quals supera els 577.000 euros. Els socialistes demanen que s'aclareixi quines obres estan pendents, quines s'estan licitant i quins motius tècnics han retardat la seva execució, així com la justificació enviada al Ministeri de Política Territorial en els projectes ja finalitzats. Al PSOE hi ha temor que la inacció del govern municipal pugui fer perdre aquestes ajudes que va aportar Madrid. Toni Mir és el portaveu del PSOE a l'O.
2: Han passat 2 anys i encara no tenim escola d'emergència municipal i no sabem com estan els projectes que es van presentar en el govern central arrel de la declaració de zona catastròfica, en què el govern central va donar una ajuda d'un 50%. Veiem algunes coses que s'han fet, altres que no, i per tant volem saber com es troben tots aquests projectes, en quin estat d'execució es troben. El govern municipal socialista va prendre aquesta pregunta per saber com està, per un tema molt clar. Ens fa por que no arribem fora de plaç i perdeguem aquesta subvenció.
23: S'espera que l'equip de govern doni resposta a aquestes preguntes a la propera sessió plenària municipal.
21: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
3: Oye, ¿tú conoces a alguien que no tenga un buen colchón en el que descansar?
4: Pues sí, yo mismo.
3: ¿En serio? ¿Por eso estás de mal humor? No me toquen los colchones y entérate que los mejores están en Hipermueble de Menorca, en Avenida de la Industria número 7 de Alaior.
4: Pues para allá que voy, poner colchones.
3: Hipermueble, echándole colchones a la vida.
5: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar. ¿Irías de vacaciones a un lugar donde hay una sensación térmica de 40 grados durante el día y 30 por la noche? Menorca se plantea cómo afectará al turismo lo que ya ha sido una realidad este 2026. Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad, con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Fee Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
6: Dedicatòria amb Bep Portella.
7: Hola, molt bon dia. Dijous passat vaig fer de guia. Va ser emotiu. Havia vingut de visita a Menorca per primera vegada sa filla de François Jagui, un jove suís que durant la Guerra Civil Espanyola era membre de sa Central Sanitària Internacional. A venir ella, Daniel Jagui i el seu marit, Jean-Paul, una parella de francesos que segurament passaria desapercebuda entre tant de francesos que allà per Menorca. Jo havia parlat fa uns anys amb ella per saber coses de son pare, ja que en certa manera havia estat protagonista principal d'un episodi històric important a Menorca, tan important com desconegut. Aquesta institució solidària, la Central Sanitària Internacional, va ajudar, i molt, a la construcció i a l'equipament de l'Hospital de Sang, que havia de donar resposta a les necessitats dels militars ferits i malalts. De fet, François Jagui, son pare de Daniel, visità Menorca cap al mes de novembre de 1938 per comprovar la marxa de les obres. Aquest edifici, en realitat, no era un edifici, ja que havia sortit de l'excavació i de l'aprofitament parcial d'unes pedreres subterrànies que hi havia en la línia de separació entre els termes municipals de Mahó i el castell d'Alt Calafiguera. Si els dic que són les coves que allà ara es complex Adelino 23 i Cal Dimoni sabran on vull dir. El manco la gent de que cap de Menorca. No sé si les instal·lacions van funcionar mai com a hospital, ja que la guerra va acabar prest i els nacionals van convertir allò que havia de ser un hospital en una presó. No tenim xifres confirmades, però es creu que hi van passar uns 3.000 menorquins per aquesta presó. Amb els anys, ja ho sabeu, les instal·lacions es van convertir en una sala de festes i discoteca, i com ja he dit, part d'elles estan actualment ocupades per Cal Dimoni. Vull donar-li les gràcies a en Damià de Canadelino, que mos va obrir la porta perquè aquesta senyora, Daniel, i el seu home, Jean-Paul, visitessin i s'emocionessin al descobrir els espais que constituïen l'original Hospital de Sang per al que son pare tant s'havia esforçat. Ara que hi pens, no seria una mala idea que l'Ajuntament, d'acord amb la propietat, edités, creés, un mural per posar a l'entrada i explicar què va ser aquell edifici, aquelles edificacions excavades en la roca, la seva història, la seva evolució. Estic convençut que una gran part de la gent el sorprèn que Cal Dimoni hagi estat una presó en la qual malvivien milers de menorquins. Allà tantes coses que no sabem de Menorca i tantes coses per descobrir que aquesta és una més. Bon dia.

0: completa hoy la octava jornada de Liga en segunda división con el Córdoba Tenerife, 8:30 de la tarde. Y ya está Carlos Alcaraz en la final del ATP 500 de Tokio. Ha ganado a Jaume Munar en 3 sets, 5-7, 6-3 y 6-1. Su rival va a ser el checo Lejeca o el polaco Bacherot.
1: Y un día más, estamos, Líbano, muy pendientes de las consecuencias del temporal en Cataluña.
2: Sí, Protección Civil ha enviado un SOS alerta a varias comarcas por lluvias torrenciales hasta las 2 de la tarde de este lunes. Se pide a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, no acercarse a ríos, rieras o barrancos, no bajar a sótanos y subir a plantas superiores si entra el agua.
1: Volvemos a las 2, la 1 en Canarias.
3: Hora 14, el láser.
4: 1 minuts, escoltes d'Avui per Avui Menorca. Avui és dilluns, 5 d'octubre. Hem començat el nostre programa xerrant de dos noms propis. Un, Joan Ayés, l'altre, Macià Florit. O millor dit, amb Macià hem xerrat de Joan, recordant-lo. El Menorca Dogfest li ret un petit i merescut homenatge.
5: Bueno, en Joan Ayés va ser un cineasta que comúment es diu amateur, és a dir, és un cineasta de Ciutadella que tota la seva vida, ell va ser pintor, però es va dedicar des dels anys 80 a agafar una càmera i a documentar i a retratar Menorca i la seva cultura amb moltes facetes, no? Des de documentals fins a peces més poètiques, més experimentals. I ell, quan jo vaig començar a fer cine, o començava a agafar una càmera també i anar pels carrers, el vaig conèixer i per això va ser un mestre. I en Joan...
4: Bé, això ens comentava en Macià. També hem estat xerrant amb na Yoyo, ella forma part d'aquelles persones que s'han desplegat per fer força, diguem, i presència per reclamar millores en l'habitatge, com s'està fent a la Puerta del Sol de Madrid, però a la plaça Constitució de Mo. I hem estat xerrant del que estan demanant i reclamant.
6: I el que estem fent una crida a la ciutadania, perquè realment sabem que hi ha molts de casos de desnonament i que hi ha molta gent que potser, a lo millor, per la llei Mordassa, té una mica de por de sortir als carrers, però que s'animin, que vinguin a recolzar-nos, que necessitem el seu apoyo i que tots els drets que estem fent intentant...
4: Això és la primera del nostre programa. Ara el que fem és mirar d'apropar-nos al Museu de Menorca.
7: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
4: El Museu de Menorca acull una proposta que combina la pràctica del ioga amb l'expressió artística en una experiència de benestar, introspecció i creativitat. Guiada per Charlotte Mowley i Antonella Zorzi, la jornada començarà amb una sessió de ioga i visualització creativa per afavorir un estat de calma i de consciència en un món turbulent, podríem dir. A continuació, aquest espai de connexió es traslladarà al taller de mosaic artístic, on cada participant s'iniciarà en la creació d'un marc d'un mirall a partir de petites tessel·les i fragments de matèria. El mirall, com a metàfora de l'autoconeixement, convida a mirar-nos alhora que ens expressem a través de la pròpia creació. A què pinta bé? Doncs aquest proper dissabte, 17 d'octubre, de 8:30 a 12:30, reserva tu. És ben senzill, has de únicament fer la teva reserva. Té un cost de 10 euros i per dir jo vull venir i vull participar, que aquesta sessió de ioga artístic me vindrà molt bé, doncs has de telefonar al Museu de Menorca. També pots entrar per fer la teva inscripció a museudemenorca.com.
8: Aquesta tardor visita Hauser & Wirth Menorca a l'Illa del Rei i descobreix l'exposició col·lectiva Directionless, organitzada per Rashid Johnson. Prova la carta del restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, que inclou tallers per a totes les edats i música en directe. Visita'ns de dimecres a diumenge fins al 25 d'octubre. Més informació i reserves a menorca.hauserwirth.com.
7: Redescubra los clásicos del Café Balear. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente.

0: mejores decisiones. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Banca Mark.
1: Hora 14, Baleares.
2: Lo dicho, la convocatoria electoral no ha pillado por sorpresa a ningún partido en las islas. Todos dicen estar preparados, aunque pocos han desvelado el nombre de sus cabezas de cartel, salvo el PSOE, que sitúa a Francina Armengol como la mejor candidata, Lucía Bórquez.
3: La presidenta del govern, Marga Proens, dice estar contenta.
4: Que compartisca s'alegria en s'immensa majoria dels espanyols perquè Pedro Sánchez hagi posat fi en aquesta legislatura i perquè això és també és el fi del sanchisme. És el fi d'un govern que no ha governat, d'una legislatura que va néixer morta, d'un president del govern que no va guanyar les eleccions.
2: Le reprocha al PSOE que Sánchez haya gobernado sin ganar las elecciones cuando, sin ir más lejos, por ejemplo, aquí en las islas gobierna en Calviá, el PP, sin haber ganado las elecciones municipales del 23.
3: En el PSOE, Francina Armengol será la única candidata que se presente a las primarias y, por lo tanto, quien encabece la lista de los socialistas al Congreso. La vicesecretaria general del partido, Rosario Sánchez, asegura que Armengol es la mejor candidata.
5: I també tenim una persona que és secretària general del Partit Socialista de les Illes Balears que ja ha expressat la seva voluntat de ser cap de llista en aquestes eleccions i que és, jo crec, no, un cap de cartell fantàstic i amb la força necessària per afrontar aquest moment que jo penso que és històric. Pel nostre país.
3: Otra de las novedades con respecto a las elecciones de 2023 llega desde la coalición Aramés. Hace 3 años fueron dentro de Sumar y consiguieron representación con Vicens Vidal. Ahora han dicho que no, que van por su cuenta y como una opción insular sin depender de nadie en Madrid. Lluís Apestegui, Més per Mallorca.
6: Totes les persones, sobiranistes, ecologistes, feministes, d'esquerres, de les Illes Balears, tindran garantida la seva representació en aquesta comtessa electoral.
3: Pep Castells, Més per Menorca.
7: No participarem, em sembla que ha estat molt clar, amb una coalició a nivell estatal en el que nosaltres serem una peça més. No, nosaltres estem disposats a fer una coalició a nivell balear amb els partits de las Islas Baleares.
2: Desconocen todavía quién va a ser la persona que encabece la lista. Por cierto, unas elecciones que van a ser históricas en las Pitiusas. Será la primera vez en la que Formentera podrá votar un senador propio. 2:15.
1: Hora 14 Menorca. Luis Soler.
8: Hi ha convocatòria d'eleccions i això com agafa els partits polítics menorquins? Doncs ho repassem de seguida. Abans, però...
9: Espai patrocinat per Eina Menorca.
10: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca comença la setmana amb temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb possibles ruixats i tempestes que podran ser forts de forma ocasional. Les temperatures pugen lleugerament, màximes de 29 graus a Maó i també a Ciutat d'ella. Demà dimarts, cel variable amb clars i núvols. No es descarten de forma feble ruixats i tempestes. També durant el matí, bancs de boira. Les temperatures seran similars. Màximes de 28 graus a Ciutadella i 27 a Maó i una mínima de 20 graus a la capital. És una informació d'AEMET.
11: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa.
12: Oye, ¿tú conchones a alguien que no tenga un buen colchón en el que descansar?
13: Pues sí, yo mismo.
12: ¿En serio? ¿Por eso estás de mal humor? No me toquen los colchones y entérate que los mejores están en Hipermueble de Menorca, en Avenida de la Industria número 7 de Alaior.
13: Pues para allá que voy, poner colchones.
12: Hipermueble, echándole colchones a la vida.
14: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
15: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
16: Kia. Movement that inspires.
15: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
8: La convocatòria d'eleccions generals de cara al proper 29 de novembre ha generat un ranxo de valoracions per part dels principals partits polítics que es presenten als comicis. Des del PSOE, el diputat al Congrés i secretari general del partit, Pepe Mercadal, creu que les votacions permetran a la ciutadania optar pel model de política d'habitatge que prefereixi.
17: Unes eleccions que seran una oportunitat per decidir quin model de polítiques d'habitatge volem. Nosaltres ho tenim clar. El principal problema dels menorquins i les menorquines, l'accés a l'habitatge, no el solucionarà el mercat per si sol. El mercat ha demostrat que no funciona per garantir el dret a un habitatge digne. Fan falta polítiques que posin límits en els abusos d'aquest mercat descontrolat. Limitar pujades desmesurades del preu del lloguer.
8: El PP i la visió és diferent. Es considera que el pas per les urnes és una bona notícia que permetrà posar fi a un govern que ja estava esgotat. Cristóbal Marqués és el president dels Populars de Menorca.
18: La convocatòria d'eleccions generals és sobretot una bona notícia, perquè finalment els ciutadans podran decidir d'una vegada. Fa massa temps que el govern d'en Pedro Sánchez està esgotat, sense una majoria estable, marcat per els casos de corrupció i més preocupat per sobreviure que per resoldre els problemes reals que té la gent. I des de Menorca ho hem patit especialment. Hem hagut de reclamar una vegada i una altra qüestions tan bàsiques com una nova torre de control física a l'aeroport.
8: Més per Menorca afirma que ja fa mesos que treballen amb els seus socis de Mallorca i les Pitises de cara a unes eleccions generals. El secretari general vol fer valer a una formació molt arrelada al territori alhora que incidia en temes a solucionar a la nostra illa. Esteve Barceló és el secretari general de Més per Menorca.
19: Perquè massa vegades veiem que hi ha partits que quan són a Madrid s'obliden de defensar els interessos del territori d'on provenen, i això no pot ser en cap manera així. La greu crisi de l'habitatge que patim, la massificació turística, en definitiva poder viure en condicions a la nostra illa, això són coses que hem de defensar de forma inexcusable, i per tant més que mai és necessari que cada mes sigui aquesta veu pròpia, arrelada en el territori a Madrid.
8: Des d'Esquerra de Menorca asseguren estar preparats per a formar part d'una opció d'esquerres com el proposat Frente Amplio, que uniria diferents opcions progressistes. José María García es el coordinador general de Esquerra de Menorca.
20: Izquierda Unida está preparada para ir a elecciones. Llevamos tiempo trabajando para este momento en un frente amplio de partidos de izquierda. Y somos una parte importante del gobierno. Hemos hecho dar al Partido Socialista pasos muy importantes de progreso en materia laboral y en materia de vivienda, habiendo sido impulsores de varios decretos como los que se rechazaron el viernes pasado por parte de la ultraderecha y el Partido Popular, que además insistiremos en que se vuelvan a presentar para que sigan defendiendo los derechos de la clase trabajadora.
8: Més per Menorca refusa integrar-se dins de qualsevol gran formació d'abast estatal on els interessos de l'arxipèlag quedin diluïts. Així ho ha dit el portaveu parlamentari Josep Castells. L'afirmació arriba després de l'experiència dels anteriors comicis generals en què es van ajuntar amb Sumar. El menorquinista ho ha dit molt clarament.
7: No participarem en una coalició a nivell estatal en el que nosaltres serem una peça més. No, nosaltres estem disposats a fer una coalició a nivell balear amb els partits de les Illes Balears per tenir una veu balear a Madrid. Llavors, si els partits que dins de les Illes Balears estan disposats o són els corresponsals del Front Ampli a les Illes Balears volen que estudiem una fórmula per poder concórrer a les eleccions, estem disposats a fer-ho, però amb aquesta condició.
8: Els possibles socis serien Esquerra Unida o Podem, també esmentat Sumar, però deixen clar que amb un format diferent al de fa 3 anys. El que sembla descartat és que ara més la Federació Nacionalista de Formacions de les diferents illes entrin dins del projecte de Frente Amplio. La protesta pel dret a un habitatge digne va reunir centenars de persones a la plaça Constitució de Mau dissabte, però també ha acabat amb una acampada que segueix a dia d'avui. Els concentrats fan una crida a la ciutadania a sumar-se a la mobilització i recorden que cap dret social s'ha aconseguit sense mostrar fermesa per part de la ciutadania. Na Yoyo és la portaveu dels acampats.
21: I el que estem fent una crida a la ciutadania perquè realment sabem que hi ha molts de casos de desnonament i que hi ha molta gent que potser, a lo millor, per la llei Mordassa, té una mica de por de sortir als carrers, però que s'animin, que vinguin a recolzar-nos, que necessitem el seu apoyo i que tots els drets que estem fent intentar que surtin bé és per tothom, no és només per nosaltres.
8: Aquest grup afirma que pensen quedar-se allà fins que els hi ofereixin una solució que acabi amb la precarietat i els desnonaments.
21: Demà ens concentrarem, farem una concentració i, bueno, així estarem fins que més o menys surti alguna més decent del que ens han proposat el govern i els partits polítics que han de derogar tot això de l'escut social i mantén.
8: Aquest dilluns ha arrencat oficialment la campanya de vacunació contra la grip a les Illes Balears, centrada en aquesta primera fase en els col·legis, les residències de gent gran i de persones amb discapacitat, així com amb els pacients d'atenció domiciliària. A Menorca, l'operatiu s'ha desplegat per cobrir un total de 31 centres educatius, a més de geriàtrics i centres sociosanitaris. Per a dur a terme aquesta tasca, la nostra illa, l'equip assistencial, anomenat VACMòbil, disposarà de 4 infermeres, 3 tècnics en cures auxiliars, 3 administratius i 2 conductors. Aquest personal itinerant oferirà la vacuna nasal als alumnes de 3 a 5 anys dels col·legis públics, concertats i privats que comptin amb l'autorització dels seus pares, a més d'oferir la immunització a tot el personal docent i treballadors dels centres. Des de la Conselleria de Salut han explicat que enguany la campanya inclou novetats destacades com l'ampliació de la cobertura infantil de la grip fins als 11 anys i la introducció per primera vegada de la vacuna contra el virus respiratori sinicial per a majors de 60 anys que viuen en residències. Així mateix, l'executiu ha subratllat que l'objectiu d'aquesta primera fase, que es perllongarà fins a finals de novembre, és millorar la cobertura en els col·lectius de risc abans que el pròxim 19 d'octubre s'obri la vacunació a la resta de la població general. La campanya pretén consolidar la tendència a l'alça de l'any passat, quan gairebé un 45% dels escolars d'educació infantil de l'arxipèlag es van immunitzar contra la grip.
0: La primera victòria de la temporada del bàsquet Menorca haurà d'esperar. Vintaufa va viure un debut a Marca a la Lliga dissabte, on l'Aquila Alicante es va imposar per 64-81 en un partit marcat per l'alt ritme de joc i la gran pressió defensiva dels visitants. Els de Javi Zamora encara els pesa massa les baixes al perímetre de Slotter, Jerónimo i Svetkovic. El partit va arrencar amb bones accions combinatives entre Hansel Atencia i Wildens Lebeke, que van permetre als menorquins obrir el marcador. Tanmateix, la resposta a la cantina no es va fer esperar i de la mà de Dream Evichó, el de Pedro Rivero van agafar la iniciativa. Al primer quart es va tancar amb 8 punts d'avantatge pels visitants, 16-24 al segon quart, tot i la pressió dels locals, l'esquadra a la cantina va mantenir el control. Al descans, el Lluminós assenyalava 32-38. Després del pas pels vestuaris, l'ofensiva de l'Alacant va acabar de desmuntar la resistència local, un gran encert des del perímetre i una pressió asfixiant van ampliar la diferència fins al 43-60 al final del tercer període. El quart només va servir per un intercanvi de cistelles sense que es modifiqués la diferència. Al final, 64-81, i el Menorca, que encara ha de consolidar el seu projecte. L'entrenador Javi Zamora destacava en acabar el partit que les baixes els estan afectant, però els jugadors no perden la cara als partits gràcies a l'afició.
4: Sabemos que estamos teniendo muchas adversidades, que veníamos con 3 bajas muy importantes en el perímetro, pero no solamente en el partido, ¿no?, sino durante el día a día. Creo que la afición nos está dando muchísimo cariño, muchísimo apoyo, mucha fuerza, y eso está haciendo que los chicos se agarren a pista de la manera que lo están haciendo, ¿no? Quizás nos hubiese gustado llegar a un partido un poquito más cerrado. Creo que el esfuerzo ha sido muy grande. Me gustaría destacar a Adán Sola, que ha jugado 40 minutos.
0: Qui sí va tenir un inici de temporada oficial a casa amb triomf, tot i tenir enfront un rival important, va ser la Barca de Menorca de vòlei femení. Les de Pep Llorenç van començar la temporada davant de les actuals subcampiones de Lliga i Copa, el Heidelberg Canari, i les menorquines van guanyar en claredat per 3-7-1. Els parcials van ser 25-20, 24-26, 25-21 i 25-21. Però més enllà del triomf està el bon joc, com destacava l'entrenador Pep Llorenç.
22: Que vam fer un punt en més del que havíem fet a la pretemporada. Va ser com una línia, ha estat una línia ascendent, no, de joc, i on hem arribat en el primer partit i hem donat la millor versió. i lògicament és la línia que volem perquè estem molt satisfets d'ahir. Molt de repartiment de punts, molta regularitat amb el joc, un partit excel·lent, jo crec, per nosaltres. Lògicament, el que aspiram és repetir el màxim i perquè no millorar aquest tipus d'actuacions que ahir ens van deixar satisfets.
0: Pitjor van anar les coses en el futbol de Tercera Federació. El Mercadal va perdre per 1-3 a Sant Martí davant del Constància d'Inca, tot i avançar-se al marcador de penal. Gràcies a Sergio Martínez, els mallorquins a la segona meitat van superar àmpliament els locals amb gols de Ferrer al 63, Ramis al 82 i Boades al 87. No li van anar millor les coses al migjorn, que va perdre per 3-1 al camp del Platges de Calvià. A la primera part, els mallorquins es van avançar gràcies a Garrido i Flaquer, aquest darrer de penal. A la represa, i tot i jugar amb 10, Karim va marcar el 2-1. El Platges no va respirar tranquil fins al minut 94, quan Garrido va fer el 3-1 definitiu.
3: L'Associació Espanyola contra el Càncer va celebrar dissabte per primera vegada fora de Mallorca aquesta trobada a les Illes Balears amb l'aforament complet i un programa dedicat a la investigació, les experiències dels pacients i el benestar durant el procés oncològic. L'illa de l'Iatgeret de Menorca va acollir dissabte la cinquena edició del Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de les Illes Balears, una jornada que va reunir a totes aquestes persones. El congrés va començar amb la conferència magistral Egoistes, Immortals i Viatgeres, a càrrec de l'investigador Carlos López Otín. Durant la jornada, la investigació va centrar una de les taules rodones, una altra de les taules va donar veu a les persones que conviuen en la malaltia, que van compartir les seves experiències i les diferents maneres d'afrontar el procés oncològic. El programa es va complementar amb 4 tallers pràctics. El Congrés va reivindicar així la importància de combinar la investigació i l'atenció sanitària amb l'acompanyament, l'intercanvi d'experiències i una atenció centrada en les necessitats de les persones afectades i les seves famílies. Precisament, el fet de posar les persones en el centre dels tractaments va ser el missatge més important que es va donar en el transcurs del Congrés. José Reyes, el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears, ho va expressar en el transcurs d'aquesta jornada. Així arribem a les 2:30. Continua la informació aquí, a la cadena SER, també a radiomenorca.com.